0: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria. I'm the
1: invisible man. Esto es lo mejor de ayer y de hoy. Con Amar FM. El
2: problema es que me encanta, pero cuántos te lo han dicho.
3: Solo éxitos.
1: Los números uno de siempre.
4: I'm the invisible man. Y los temazos que más suenan ahora.

0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible crim a Manresa. Un avís a primera hora alertat de la presència d'un home ferit al carrer, malgrat que els agents l'han trobat encara en vida a mort poc després. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxar enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. Avui es compleixen 5 anys de la desaparició dels peatges a les principals autopistes de Catalunya i en aquest període el trànsit a l'AP7 s'ha incrementat un 45%, mentre continua sobre la taula el debat sobre si s'ha d'implementar un sistema de pagament per ús a les vies d'alta capacitat. El Consell de Ministres ha aprovat avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia desmenteixen les acusacions de Pedro Sánchez d'implicació en l'entrada massiva. Almenys 12 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kyiv i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital d'Ucraïna. El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, reclama a Vladimir Putin que aturi la guerra. Shein no convenç en el seu debat a la borsa de Hong Kong. Les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. Els inversors valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 que va arribar a assolir el 2022. 39 persones han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. És el pitjor registre fins ara i encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany. La calorada ha fet augmentar els banyistes i el perfil més habitual de víctimes és el d'un home de més de 65 anys.
4: Esports.
3: Dami Aguilar, bon dia.
5: Bon dia. El Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de la primera divisió de futbol amb els mateixos punts que el Real Madrid. Avui s'ha de confirmar el fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça. El tècnic Hansi Flick no creu que acabin fent cap més incorporació. El mercat es tanca a mitjanit.
3: I avui, 1 de setembre, tindrem un temps assolellat amb el permís d'alguns núvols baixos que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre no s'acabaran de trencar. A la tarda, nuvolades al Pirineu, no es descarta algun ruixat local. Calor moderada, màximes de 30-34 graus, tot i que les temperatures pujaran clarament a mesura que avanci la setmana.
4: Trescat Info.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
7: Hola, soy JSFM y sabes que cada mañana te espero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para escuchar lo mejor de la música.
8: Y sobre todo para darte la energía positiva que necesitas para comenzar un buen día.
7: Recuerda, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, aquí estoy contigo.
9: ¿No crees que es hora de modernizarte?
10: Escúchanos estés donde estés.
11: Onda Mar FM.
12: Onda Mar FM.

Quina cançó que bé que sona aquesta, de Lique Lee, el Lucky Again. I els èxits no s'acaben, de fet en tenim uns quants per aquí. El primer que et portem ara mateix, abans d'arribar a 2:15 del matí,

Una de les cançons més memorables dels Level 42, aquesta que escoltaves fins fa un moment, Running in the Family. Així ens quedàvem amb aquest clàssic i ens quedarem amb més i més èxits tot seguit. Amb Ed Sheeran i el seu Càmera, també La Unión i Lobo Hombre en París. I ens mourem, farem ballaruques gràcies als Doctor Prats i al seu tema titulat Efecte Papallona des del 88.0 de l'FM i si ho prefereixes també des d'onamar.net.

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo. Bonamar.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
5: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
4: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
6: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
7: Alexa, pon la radio.
8: Obteniendo la última emisora que has escuchado en tuning.
9: Onamar FM.
10: I sí, des d'Onamar FM, les coltes també des del 88.0 i des d'onamar.net. I ara mateix el que escoltarem és el senyor Ricard Vila. Ell és director de l'ITF Women 15 Badalona Open, perquè amb ell parlarem d'aquest torneig fantàstic i meravellós. Però ho farem tot seguit. Bon dia, bon migdia ja, senyor Ricard Vila.
11: Hola, bon dia.
10: Molt encantadíssim de que estigui aquí per parlar-nos d'aquest ITF WB o Women 15 Badalona Open. On es fa? I després ja li preguntaré més cosetes d'ell. Però de moment, on es fa?
11: Bueno, encantat d'estar amb vosaltres. Pues primer de tot en el Tennis Club Badalona. És una entitat que porta 52 anys com a referent esportiu a la ciutat i bé, amb una llarga història d'organització de tornejos internacionals, i en aquest cop pues, ens hem aventurat pues, a organitzar aquest primer torneig internacional femení.
10: Quan es disputa aquest torneig?
11: Doncs mira, vam començar aquest diumenge, dia 30. Els tornejos de tennis es divideixen en dues fases. Una fase de qualificació primera, que dura fins al dia d'avui, i demà, com si diguéssim, començaria el gruix de partits que ens arribaria fins al diumenge 6, que és el proper diumenge, que es jugaria la final.
10: Quantes edicions s'han fet d'aquest torneig anteriorment?
11: Doncs mira, aquesta és la primera edició que es fa del torneig femení.
10: Jo llenço la pregunta, jo ja sabia la resposta, però si no la sabien els nostres oients, és el primer cop que es fa.
11: Sí, sí, i tenim, la veritat és que tenim, tenim moltes ganes de fer-ho, perquè hem organitzat 29 edicions des de l'any 89, que es va fer el primer torneig internacional de tennis masculí, amb categoria masculina, però mai a la història dels 52 anys del Tennis Club Badalona s'havia organitzat un torneig d'aquestes característiques de categoria femenina absoluta. I la veritat és que estem molt, molt il·lusionats de que tot surti tan bé com les tres darreres edicions que jo mateix vaig ser director del masculí, I hem començat amb molt bon peu, amb molt bon temps, molt bona climatologia, molt bon feedback per part de jugadores, entrenadors, del propi staff dels àrbitres i el supervisor del torneig, que venen directament de la Federació Internacional de Tenis, i jo crec que acabarem tenint un molt, molt bona setmana d'esport.
10: Sí, i a més, això sí que ho tindrem, que farà bon temps, una mica de calor, perquè han dit que pujaran més les temperatures durant els propers dies, sí. Però això vol dir que fins al 6 de setembre hi haurà bon temps, no sí. plourà, això vol dir que tampoc ja s'haurà de fer allò, aquells moviments que a vegades es fan en els tornejos,
11: bueno,
10: que
11: tu, ara toquem plou... Fusta, toquem fusta perquè et puc explicar com a anècdota que, per exemple, en l'edició masculina del 2025 ens va ploure 8 dies de 8 dies.
10: Ostres!
11: Sí, vam tenir que inclús jugar la final, en lloc de jugar-la diumenge, moure-la dilluns. Va ser un desastre, tot queda molt més deslluït, malauradament, amb el mal temps, però de moment esperem tenir una setmana com aquests dos primers dies de competició. Fins diumenge, jo ja firmo.
10: Quina va ser la motivació per organitzar aquest primer torneig femení de la història del club? I suposo que hi hauria moltes ganes, no?, de poder fer-ho.
11: Sí, la veritat és que com funciona és la pròpia federació la que mira una mica en lupa com estàs organitzant aquells esdeveniments que ja han estat adjudicats. En aquest cas va ser l'adjudicació dels tres tornejos del 2024, 2025 i el 2026 masculins, i aleshores la pròpia Federació Espanyola ens va oferir una setmana en el mes de setembre, la primera setmana de setembre, per si volíem nosaltres organitzar aquest femení. És una mica com tancar aquesta quadratura del círculo. Nosaltres ja tenim un masculí, tenim un sènior de categories que evidentment no són absolutes, sinó que es juguen des de més 30 fins a més 80, que l'hem organitzat en dues edicions, i el femení era la pota de la taula una mica que ens faltava, vale? Perquè d'aquesta manera doncs fas que el club digui, ostres, és que respecte a altres clubs que tenim a Catalunya, que som 247 clubs repartits per tota la geografia catalana, doncs hi ha molt pocs clubs que organitzin tres tornejos internacionals en una anualitat, vale? Perquè, doncs, perquè l'esforç tant d'organització com físic com a vegades d'estrès mental, inclús esforç econòmic, doncs és molt alt.
10: És un torneig que és obert a tothom i d'entrades gratuïtes?
11: Sí, correcte, correcte. Per això des d'aquí vull encoratjar a tots els badalonins i badalonines de que pugin a veure, perquè primer t'agradi o no el tennis, qualsevol esport vist en directe és un plaer. I després que tenen la possibilitat de descobrir el torneig, veure el nivell de les jugadores i després descobrir un espai privilegiat de la pròpia ciutat, que és el Tenis Club Badalona, que és un gran desconegut moltes vegades per la ciutat.
10: Per entrar-hi fa falta alguna cosa?
11: No, només.
10: Jo només entro, evidentment, l'aforament, el que...
11: Correcte.
10: Quan ja hi estigui ocupat, ja no hi ha més
11: correcte,
10: per on entrar.
11: Però sí que és veritat que entrant per recepció, dient que vens com a visitant a veure el tenis, l'entrada és totalment lliure, gratuïta, ningú et fiscalitzarà, ni molt menys, i tu vas allà, pista central, que s'està molt bé, i pots veure tenis des de les 10 del matí aproximadament fins a les 4 i mitja de la tarda.
10: I què suposa per Badalona i per l'esport femení tenir un torneig d'aquesta índole, d'aquestes característiques a la ciutat?
11: Home, doncs per Badalona suposa, primer, a nivell tenístic, tornar a estar, com si diguéssim, en el mapa o en el planell de lo que és el tenis internacional. El feedback de les altres edicions va ser tan bo que d'alguna manera doncs Badalona queda com demarcat en el calendari de tornejos internacionals, cosa que en el circuit, tant sigui femení com masculí, doncs fa que molts dels jugadors parlin entre ells i diguin, escolta, vas anar a Badalona? Hòstia, doncs sí,

0: internacionals, són gent d'altres nacionalitats. Aquesta gent, quan acaba de competir, doncs continuen fent tornejos per Europa, per la resta del món, etc, i exporten, com si diguéssim, el nom de la ciutat, del torneig, del club, fronteres enllà. I això és el millor màrqueting. Vosaltres sabeu que moltes vegades el boca a orella és el millor màrqueting, sí, que certament. Es pot fer. Tu pots fer tot el màrqueting que vulguis, però si realment després el que ofereix és una autèntica xapussa, doncs tothom parlarà malament. Nosaltres el que busquem és precisament que tothom parli bé del Tennis Club Badalona, del nostre torneig i de Badalona com a ciutat.
1: Com es financien aquest tipus d'esdeveniments?
0: Bueno, aquesta és la part complicada, no? Aquesta és la part realment feixuga d'organitzar un esdeveniment. Gràcies a Déu tenim un suport molt important de l'administració actual municipal. Des de les tres edicions del masculí han apostat per el projecte, per mi com a persona que el lidera, però després també com un esdeveniment que pot donar bon nom a la ciutat. Aleshores, per un cantó tenim una aportació pública a nivell de subvenció, i per un altre cantó doncs tenim molts sponsors de diferents categories o patrocinadors o empreses que decideixen col·laborar a nivell d'espècie. No té per què moltes vegades ser, per exemple, doncs, econòmicament i directament, cosa que també ens ajuda, però també poden haver moltes empreses que diguin, pues mira, Ricard, com és el cas, per exemple, de Turris, no? Que és una marca que el seu propietari, el Xavier Barriga, pues, és un badaloní. Aleshores, ell em diu, mira, diners no et puc donar, però et puc donar pues, pa per organitzar pues, una mica d'aperitiu pels socis i de més, i després pues, et puc pues, uns plum cakes, unes magdalenes, i jo pues, amb allò faig meravelles. I a més el producte com és tan bo, doncs fantàstic.
1: Això anava a preguntar també, perquè això és el tema de la finançació, però a nivell organitzatiu, com tenim aquí el director, el Ricard Vila, deu ser complicat, no?
0: Sí.
1: És una
0: sí.
1: mica estressant o què?
0: No, la veritat és que quan les coses les tens ja a nivell organitzatiu bastant apamades i la logística la tens bastant per la mà, cada cop l'estrès es minimitza, no? És allò que els anglesos diuen, no? Fail to plan to fail, no? Vull dir, si no fas una bona planificació, planeja que fallaràs. Aleshores, nosaltres intentem que aquesta planificació sigui el millor possible, perquè en els moments en què tinguem que estar-hi i sorgeixin coses que sempre hi ha imprevistos, i puguis estar al 100%. Aleshores, sí que és veritat que a mi pues, ens agradaria pues, tenir una logística a nivell personal molt més alta, però a vegades els tornejos acaben sortint amb col·laboracions de 2, 3, 4 persones que durant una setmana hi deixem el cos i l'ànima perquè el projecte surti bé.
1: Un projecte que, del que esperem que hagi vingut per quedar-se, no?
0: Sí, home, si surt bé aquesta setmana, jo us garantitzo que per ganes i per voluntat de continuar-lo no serà. Un cop l'has fet és molt més fàcil, que la Federació Internacional et fa una espècie com de valoració de com ha anat el torneig, i rere d'aquesta valoració pues, hi ha un aval molt important per la Federació Espanyola de dir no, et mantenc la setmana i continua. Aleshores, aquest review final és el que tenim que esperar. Si tot va bé, doncs, i a mi pues, la gasolina m'aguanta, pues, m'agradaria poder-lo perllongar i liderar-lo durant anys.
1: Les semifinals i la final, per quan toca?
0: Doncs mira, les semifinals es jugaran, les individuals es jugaran el dissabte al matí migdia. Després empalmarem a les 5 de la tarda amb la final de dobles, i després el diumenge a les 11 hi ha la gran final, a la que torno a convidar a tothom que vulgui veure un partit de tennis com deu manar a fer-ho, i de més de franc.
1: A veure si d'aquí a uns anys encara es continua fent i portem a Sabalenka i tot, eh?
0: Sabalenka podria venir a donar-nos un cop de mà a nivell econòmic i no passaria res.
1: Segur que no passaria res. I seria d'agrair, també.
0: Sí,
1: doncs amb el senyor Ricard Vila, que és director del ITF Women 15 Badalona Open, aquesta primera edició d'aquest torneig intern

0: Tic dels Suecs, Ace of Base, el seu All That She Wants. El recordàvem des de Ona Man FM, on seguim avançant ja en aquest migdia de dimarts. Ara, i tot seguit, ens quedarem amb l'Alfred García i amb la seva cançó, Estrella.
1: Ona Man FM.
2: Ara que estem sentats

0: primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: Quant fa que no fas un tomb pel casc antic?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
4: Quant fa que no fas el turista per la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
7: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos... Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
9: No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
8: Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
10: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
11: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
12: Una Mar FM.
13: Lo más de hoy y lo mejor de ayer.

tot el trap, el reggaeton, el ritme amb l'ús bé. És el que coneixeríem ara com a música urbana. I ells són els Flashy Ice Cream. Ens arriben des de Sabadell i ho fan amb cançons com aquesta, poquet a poquet. Però ells es van fent un lloc en el panorama musical català. Des d'on Amar FM continuem i ho fem tot seguit amb un altre dels èxits que pots gaudir des d'aquí, des del 88.0 de l'FM i també des d'onamar.net. Baixem fins a Colòmbia. Allà ens espera Juanes i el seu acompanyament.

0: Las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon amor.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: sense un rumb fix.
1: Va, quan fa?
2: Quan fa que no entres a la teva catedral?
0: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat? Quan fa?
3: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
4: Som-hi?
3: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
5: Aquí y ahora, Una Mar FM. Te ponemos lo más top.

primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Farem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos. Onamar
4: FM.

teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Petita llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696-01-54-32 o entra a construfac.com. Viu bé. Tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 2426 o entra a viuvect.com. Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
1: Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
2: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.

0: Las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.
4: Se escucha lo que más suena. Onamar FM.

0: Per a més informació, poden consultar el web fabregas.info.
1: Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
2: Conecta con tus artistas favoritos.
3: Escucha ahora
2: las canciones que serán
3: un éxito.
2: Onamar FM.
4: Siempre seremos pequeños. Esto.